0: El informativo con las noticias de ámbito autonómico.
1: Vamos a empezar con estas noticias. La Federación Balear de Cofradías de Pescadores hace un balance en general estable de la temporada de verano. El sector cuenta actualmente con unas 260 embarcaciones y alrededor de 460 pescadores en Baleares. Las capturas se han mantenido dentro de lo habitual para estas fechas, aunque este año no ha sido especialmente bueno para la gamba. Según explica el presidente de la Federación, Domingo Bonín, esta especie suele alternar campañas muy buenas cada 5 o 6 años con otras más moderadas. Por eso, de momento califican la temporada como normal.
2: En números generals, por on dic que ha estat, si hi ha qualcú que diu que jo no m'ha anat bé, pues això és impossible de saber, però en general ha estat un any, diguéssim, normal com quasi tots els estius. Hem tingut un cas molt excepcional i és que el tema de la gamba pues, no ha estat un any de gamba. Però això, l'explicació que podem donar des de la nostra experiència és que normalment, amb un cíclic, cada 5, 6, 7 anys, pues, hi ha un any molt bo de gamba. Llavors hi ha un parell de normals i llavors es toca, no direm que sigui dolent, sinó que és un any que no ha estat de gamba. Ha estat l'única diferència amb els altres anys.
3: Cada estiu sempre solem agafar més aigua, més que res per bon temps, i clar, te dona marge a poder anar a llocs que no aniries, diríem, clar, almenys cap i la fi són barques petites i sí que te dona més marge per a lo millor sortir a altura de puntes o i vas un poc més en fora sempre. Bueno, almenys normalment en aquest temps a la llagosta, jo per exemple faig palangre, n'hi ha qualcuns que encara van en tresmall, i clar, això és pesca costanera.
1: Y más allá de las capturas, el combustible sigue siendo una de las principales preocupaciones para los 260 embarcaciones de la flota balear. La Federación asegura que el gasóleo B, que antes de la guerra se pagaba unos 65 céntimos por litro, llegó a alcanzar 1,40 euros y ahora está en 1,20. Un sobrecoste que reduce el margen de las barcas cada vez que salen a faenar.
2: En el mes de gener el preu del nostre gasòleo, el gasòleo B, que està lliure d'imposts per normativa comunitària, o sigui, no és que ens facin alguna cosa especial des d'aquí, o sigui, està autoritzat per Brussel·les, nosaltres el pagaven a 0,650 de promig. En el ple de la guerra del Golf van arribar a pagar 1,400, és més de 100%, i ara l'estem pagant a 1,200 i alguna cosa, és 100%. Les barques surten a la mà a menys benefici, el qual ja és complicat. Si això segueix pujant, en el moment que se surtiga a pèrdues o a empatar, et se torturarà.
3: Clar, jo, per exemple, abans, en depòsit ple, pràcticament feia tot el mes. I ara, a la setmana i mitja, clar, ja no l'ums, ja vas un poc més moderat, perquè clar, tot sigui en una setmana, tot sigui a vegades 30 o 40 cèntims, i vas més moderat i has d'estar també te condiciona, estàs vigilant, i però clar, a vegades no te queda més remei, i potser estàs esperant que baixi, però si ja no en tens, n'has de posar. I
2: però al final són empreses que han de fer les seves declaracions i empreses que tenen treballadors, i amb aquesta inestabilitat en els preus no és gens fàcil aguantar pues, l'activitat. Què demanaríem nosaltres? Un preu estable.
1: Y la flota artesanal de Baleares comienza este martes una de sus campañas más tradicionales, la pesca de la llampuga. Este año participarán 35 embarcaciones, todas con base en Mallorca, y se esperan capturas similares a las de la temporada pasada.
4: La llampuga vuelve a ser protagonista en los puertos de Mallorca. Este martes comienza oficialmente la temporada de pesca con llampuguera, una campaña especialmente importante para la flota artesanal y que se prolongará hasta finales de diciembre. Este año participarán 35 embarcaciones, todas ellas con base en Mallorca. La previsión es mantener cifras similares a las de la temporada pasada. En 2025 se capturaron más de 114.000 kilos de llampuga, que generaron unos ingresos superiores a los 646.000 euros. Habitualmente